0: de Alice en Problemática se trata que de Lega que Rita Sharon Sharma o Wiposak Diva Nat.
1: Com?
0: Apliquem! Com que ha de dirigir?
1: Per començar mega. Serà que el fet de la corredor ha de fer la corredor no era de presentar a tu gens. Sí, no era de ser a la final ja hi ara que la gent té també xarga a la mano a la que de la corredor